0: Hoje eu vou te macetar.
1: Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar, se prepara. Tá cansada.